Il cor virilax a cantau per indil slur Filip ca Matthias de Lax ca cumplenesce il radun de Setontons dus menz in Valmüsteir nu ca la tmura de tempaza en jubilar en sumiez Mario Oswald al num a cumplenesce io ciontavel cheu stati per vus charpin Mario tot il bun per teis anniversari gioda oz teis cumplion cun teis chars saluts de hal de Stai, teis Fiol Jasper a tut la compagnia. Scosalit musical Mario Oswald e veniu divijau in marsch de la musica de Ramosch.

0: Las novitats del RTL.
1: Per dixer jar l'AVS, el Consell Federal vol far main attractiv de dir anticipada main en pensiun e per far front a la mancanza de medis de Chasa, expertes ed experts de Chira en Svizra duen souvenir de plico.

0: Las novitats de RTL.
1: Per dieser Jahr l'AWS, el Conseil Federal, vol far mein attraktiv, de dir anticipada mein en pension, a por vida noves convenies de comerci, pures a purs en Svizra, duen souvenir subvencionats pli fit. De pli de quals temas a de Laura, dati os en las novitats de las 4, al microfon pro vos e Corinne Schmidt. Buonasera. Il Conseil Federal vuol discharger l'AWS quite an der Autor kun reduzir al Dumber de Personas che van anticipada mein en Pension. La Vigliadechina de Pension ne vuol el però bec augmentar. Uscia al Conseil Federal informa Oz. E l'altra mes en consultazione la reforma de l'AWS che era per grande parte già venida schizzata l'an passà. La finamira de la reforma sae de modernizar l'AWS, de datar ella al svilup de la societat e de segirar sia stabilitat finanziale a lunga vista. Con les mesiras planizadas,